0: Doncs ja estem així, una setmana més, és dijous, estem amb Jorge Gumbau, el xiquet de Betxí. Jorge, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Mira, passant la setmaneta ja, no?
0: Ja la tenim feta.
1: Sí, sí, sí.
0: Hores que ja, ja és migdia, demà ja és divendres.
1: A més, he de dir una cosa.
0: Di-la.
1: Jo, és dijous, pràcticament sóc estudiant, i és dijous comença el cap de setmana.
0: Clar, és que és cert que jo quan estudiava el grau en periodisme, divendres mai hi havia classe, i els caps de setmana eren molt llargs.
1: Exacte, doncs pues això, jo comença avui el meu cap de setmana.
0: No res, ara quan arribem a les dues, tu ja estàs de lliure, que bonico, eh?
1: Sí, sí, això sí. Sí. Sigueu estudiants i aixina podreu tindre ese cap de setmana llarg.
0: Vaig a fer-te una pregunta.
1: Sorprèndeme.
0: Tu eres molt, per exemple, estem parlant, imagina que hicim a la fresca. Ens hem de la fresqueta i comencem a xerrar i traiem algun tema que a tu no t'interessa molt i te'n vas per peteneres. Tu eres d'estos que se n'hi per peteneres en seguida i canvia de tema quan no li interessa?
1: Bueno, jo la realitat és que tinc probabilitat de paraula per continuar el tema encara que no m'interessi o per lo menos ficar una cara d'interès.
0: Val, aleshores, tu no eres d'anar-te'n per peteneres, sinó que tu eres de cantar les
1: peteneres. De cantar les peteneres, això sí.
0: Perquè això no m'ho va fer avui.
1: Exacte. Avui cantarem peteneres, que en cada puesto es diuen d'una manera diferent.
0: Què són les peteneres, Jorge?
1: Mira, les peteneres és un cant que ve així al País Valencià sobre a finals del segle XVIII, principis del XIX, i és un palo del flamenco, la petenera. Són cants tristos, quasi de lament, diríem. Parlen, no, normalment estan dedicades a dones de dubtosa vida.
0: De dubtosa vida.
1: De dubtosa vida. Jo, és una definició, no la inventa jo, la definició, l'he llegida, i me va calar ahir la paraula i jo l'explico així.
0: És claro. Una manera fina de referir-te al que tots sabem que t'està referint.
1: Exacte, així no és. Tampoc cal... Però això, jo ho vaig llegir i vaig dir, pues esa expressió me serveix pa dir-lo en tots els puestos i jo crec que ningú se pot sentir, tampoc ho fes.
0: Ok. Aleshores, és un pal del flamenc, que és un estil de música que s'utilitzava per parlar de dones de dubtosa vida en exclusiva?
1: Bueno, com veurem després, la petenera que porto jo, que és del poble de la Vilavella, i esa petenera també inclou altres copletes, així pues, ja més divertides, però en l'origen parlava d'això, eren cants, sobretot, de lament, de desamor, i mesclaven tot això, el que passa que a poc a poc van evolucionant i a lo millor van perdent el sentit principal, però realment són aixina.
0: No sabia jo que al nostre territori hi havia peteneres.
1: Sí, hi ha peteneres no només a la Vilavella. Per exemple, en Ador tenen la perxelera d'Ador, les perxeleres de Xàtiva. Perxelera i petenera pràcticament és el mateix, són els mateixos cants. A més, han anat evolucionant perquè en el flamenc pues, es canten detingudament, això perquè estan lamentant-se. El que passa que quan van vindre a les nostres terres agarren un poc més d'aire, el ball ja és un ball aixina com, per exemple, no tan alegre com el de la xota, clar, a lo millor el podríem comparar un poquet al bolero, no?, i sa manera de lluir, i han anat evolucionant fins a això.
0: Jo que soc molt amant del flamenc, és cert que les peteneres és un pal, i s'associava fa molt, molt, molt de temps. Crec que per la zona de Màlaga, si no m'equivoque, i si algun amant del flamenc que m'estigui equivocant, que me perdone, però crec que per la zona de Màlaga ho associaven a la mala sort els cantaors de flamenc, i això no els agradava molt fer les peteneres quan els tocava alguna petenera, perquè el que tu havies dit eren cançons de lament, de desamor, i aleshores pensaven que cantar-ho donava mala sort.
1: Pot ser. Jo la realitat és que quan venixes coses...
0: No creus.
1: Bueno, anava a dir no crec, però sí, jo perquè no m'està veient la gent, jo porto una anella ahí de Asabache, de Santiago de Compostela, que diuen que això tira rere el mal de ulls i coses d'estes.
0: Ah, el dius per això?
1: Claro, jo totes aquestes coses...
0: Per estètica, perquè és ben xulo, l'anell.
1: No, l'anell és ben xulo, però a més soles val si te'l regalen.
0: Ah,
1: si no te'l regalen, no funciona la sabatge. I jo ho porto per ahí. Vull dir, en aquestes coses sí que crec, però en el tema de cantar, pràcticament, cante lo que vull cantar. Ja està.
0: Aleshores, avui anem amb una petenera de la Vilavella.
1: Amb una petenera de la Vilavella, que a més se van fer conegudes aquestes peteneres gràcies al grup Al Tall. Perquè en el 6 d'octubre de l'any 76, si mal no recorde, potser m'estic equivocant, però per ahir, per el 70, van matar a Miquel Grau en Alacant perquè estava pegant cartells per la diada del 9 d'octubre i li van tirar un taulell al cap i el van matar. Va estar 10 dies en coma i es va morir. I el grup Altai, pues, en ixa referència, a ixos cants de lament, va fer ixes peteneres i va ser tot un símbol de la resistència.
0: La fem.
1: Aixina és. Jo la faré en les cobles populars de la Vilavella.
0: Vinga.
1: Diu...

0: Dos.
1: Bravísimo, Jorge Gumbau, en directe desde el Hoy por Hoy Castelló. Siempre en la seva música y en les seues palmes acompañante. No necesites... Quan ve Gerard, asos un gust. Pero tú soles amb les seues palmes, també té algo molt especial. La tonaeta de la petenera. Com es nota que és una cançó de lament, una cançó que tal volta podrà parlar inclús de la mort, perquè...
0: Estas canciones, la verdad,
1: como a temas foscos.
0: La realidad es que son preciosas. A mí me agrada. A mí realmente. Y matros porque me escoltaste estos coples, pero ya te digo, si escoltem les dedicades y ficante en la situación, les que va a hacer al tall, a mí es una cosa que me posa la carne de gallina. Estes, no les arreplega yo. Estes peteneres, les vaig escoltar al disc de Al Voltant de l'Espadà, que el va editar el grupo de danses El Raval de Vila-real. Y bueno, también estaba per ahí Alex Torres, que seguramente pues son peces que ha recollit ell, y la veritat és que han fet una gran tasca també de recuperar tots estos cans.
1: Anava a dir-te, quina tasca més important fan els músics del nostre territori, on a tu t'incluïts, Jorge, de recuperar la nostra música, de donar-li veu i fer que avui dia sone conforme sona. Així que gràcies també per la tasca, per dur-nos la música en directe, i ens queda, per cert, un embarrusament de la setmana passada d'unes patotetes en la mamà patoteta, jo no sé lo que és ninguna patoteta ni sé res.
0: A veure, realment jo tampoc sé lo que és la patoteta.
1: A veure, primer repetís-lo.
0: Diu, la patoteta està prenyada en 30.000 patotets. Què haurà fet la patoteta per tindre tants patotets?
1: Jo lo que haurà fet ho sé.
0: Pues te sorprendràs, perquè no ha fet res la patoteta.
1: Què és una patoteta?
0: Ningú sap el que és la patoteta, jo crec que això és una cosa que diu m'abuelo.
1: I ja està?
0: I realment l'endivinalla se resol que és la magrana. Perquè tu obris la magrana, jo crec que és la patoteta perquè fa forma ahí de patetes que ixen. Si tu veus la magrana...
1: El tall de la magrana per dalt és com una corona. Com
0: claro, la corona, pues jo crec que això fa referència a ixes... Jo crec que és més en el sentit de pates, no? I entonces, dins la patoteta està prenyada en 30.000 patotets, totes aquestes cosetes que n'hi ha dins de la magrana.
1: De la magrana, per ser d'una fruita boníssima que a mi m'encanta, però mai havia sentit que es fera referència a patoteta. Era molt complicada la d'esta setmana.
0: Era molt difícil, però això la culpa la té meu abuelo per haver-me ho ensenyat. Jo, la realitat, no la tinc.
1: Nosaltres ho amollem mai. Si algú alguna volta ho havia escoltat, també ens pot enviar un missatge i contar-nos-ho. Tens alguna per la setmana que ve?
0: Home, jo sempre porto alguna. Mira, li deixarem una facileta per la setmana que ve. Diu, un gegant en les castanyes penjant.
1: Ahí queda?
0: Ahí queda.
1: Doncs la setmana que ve us resolem, Jorge Gumbau. Com sempre, moltíssimes gràcies per dur-nos la música, les nostres arrels i aquestes endevinalles que fan que el Lichous es passi més ràpid. Moltíssimes gràcies.
0: Ale, vinga.